Aquests són els nostres consells. Fregir sense esquitar. Per evitar que s'oli esquitxi quan fregiu ous, sols heu de tirar un pot de farina en el moment en què s'oli se comença a encalentir. I podeu dir adeu en els esquitxos.

coneguem les nostres dites i refranys. Feina fins a rebentar i menjar fins a esclatar, i qui té pena plorar. Ho diuen els qui són amics de treballar, però també de menjar molt.

som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco, i bueno, esperem que us agradi.

0: Hola, som la Catalina de Binissalem. Poble Manoli del Pla de Natesa.
1: Com a eu, som de Ponsa.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Fregones en perfecte estat. Procureu aclarir-les amb aigua calenta i un poc de lleixiu després de cada ús. A més, si voleu que duri molt més temps sense perdre les tiretes, afegiu un poc de midó a l'aigua des de reaclarir-les.

0: Montalt i Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

coneguem les nostres dites i refranys. Els parents, així com són, els amics, trieu-los bons.

0: gràcies, Paloma.
1: Soy la María Antonia, de Port de Colón.
2: Soy la María de Santa Margalida.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Soc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar, en poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.

Aquests són els nostres consells. Llimona anticalç. La millor manera de poder eliminar les incrustacions de calç de la banyera o els grifos és fregant-los amb un cotó banyat en suc de llimona. D'aquesta manera evitareu utilitzar productes químics.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui té ales, vola, i qui no, redola. Tenir dobbers facilita les coses.

Aquests són els nostres consells. A cada planta, la seva talla. Quan canvieu una planta d'un cossiol a un altre, procureu que el cossiol nou sigui tan sols una talla més grossa, perquè si no, el creixement de la planta serà massa ràpid i pot tornar-se lletja.

coneguem les nostres dites i refranys. Molt de dies bons fan un any dolent. Vol dir que l'excés de dies de sol i de no ploure produeixen una mala anyada.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78. Vol donar a conèixer la seva empresa? Vol donar a conèixer els seus productes? Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: parles en va.
1: No, no sóc jo, és la nit que parla.
0: Ets sempre igual.
1: La romàntica nit.
0: No tens remei, no tens remei, no tens remei.
1: Ets com un somni real.
0: Ets sempre igual.
1: La meva esperança.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a Hipòdromo Sant Pardo.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre a la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
3: Escoltant Ràdio Murta.

0: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
4: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
5: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
6: Es l'hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web movipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
7: Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Una manera de blanquejar les dents diàriament consisteix en picar dues freses i fregar les dents amb aquesta mescla durant uns minuts. El resultat és fantàstic.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Uf, quina calor! I avui què fem?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
4: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

fa calor? Què tal si ens atam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall els termòmetres a 20

Coneguem les nostres dites i refranys. En què diran es morir de fam i en què diré es campa molt bé? Indica que és perjudicial preocupar-se massa del que diu la gent i és saludable mirar més la pròpia conveniència que esperar dels altres.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just davant el parque de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el Polígamo.
0: Ei!
2: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
3: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
4: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
5: Blanca terra, gust amb arrels.
3: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre a la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
6: Aquest dilluns, Xarop de Manacor us convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.
7: Hola, molt bon matí. Som Madó Pereta i som a Ràdio Murta. Ja va de badu. Amb en Manu Blanco. Manu, que me posaria la cançoneta darrere d'en Sergio Dalma, que diu Felicitar, del seu darrer disc. Felicitar. Bé, posa-la perquè és millor que l'escoltin els nostres oients a que jo la canti. Sergio Dalma, Felicitar, a Ràdio Murta amb en Manu Blanco.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
1: No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Hola, Ràdio Murta, són Antoni Campomà de Pollença i m'agradaria escoltar una cançó que se diu d'en Alejandro Fernández, que se diu Qué bonita es la vida, i dedicar-la

0: buscando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
1: Bon dia, Manu. Mira, som de Marujà, de Sant Ferriol. M'agradaria dedicar-li una cançó al meu amo, que dia 24 fa cumpleaños. Se de Manolo Escobar, el abuelo, que li agrada molt. I se lo dediquen els fills i sa neta, na Carla, perquè passi un bon dia i molt de bé sos per ell. I un saludo per tu, Manu. Moltes gràcies, eh? Gràcies.

A que a lo millor hay un lloc on el fot xerra i se quan respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, quan sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.

Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Te he dictat i no té res. Se seva dona és la glòria i ell no sap ni els pioners. Te he

0: years, mil vegades l'ha passat. Ai, l'amor, adeu, siau.
1: Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut, i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.
2: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

Espectacle. És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectam el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

Sabíeu que a Porto Cristo les tropes republicanes, quan l'ocuparen el mes d'agost de l'any 1936, li varen posar el nom de Porto Rojo?

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses Cadenas.
3: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
4: ¡Es la hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: L'Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 26 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roqueta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roqueta, dia 26 de setembre, a l'Hipòdromo Sant Pardo.
4: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8.

0: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: No rompas más, mi pobre corazón.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
6: Aquest dilluns, Xarop de Manacor vos convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vinic en Ella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vinic en Ella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Es o en calle Cambalero 5, Palma.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: Radio Murta, música para despertar emociones y sentimientos con Manu Blanco, la radio de hoy y de mañana. Sintoniza 104.2 Mallorca y 90.8 Menorca.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
3: Des de 1969, es cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a sa carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. Així per dir una cuia, així la trobaré. Ho diuen del que ha sortit malament d'un negoci i s'hi ha tornat a ficar amb l'esperança de rescabalar-se'n.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Soy Alfonso del Pondinca.
4: Soy Alarne de Palma.
5: Dona nada,
0: Radio Murta, una radio de aquí, feta.

0: ¡Me estoy enamorando!
1: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
2: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la Teva Bou. Voyage,
3: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
4: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
5: ¿Qué tal amigos, amigas? Soy Diego Martínez.

0: Pam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Sintoniseu Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Estrenar sabates sense por. A vegades, les sabates noves són tot un sofriment pels peus, perquè no vos facin mal, poseu-los dins una bossa de plàstic i dins el congelador un parell d'hores. Els atreis i els vos poseu tot d'una. Vos quedaran perfectes.

0: Tens una PIME? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
1: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
2: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo fa granotes. Ho diuen els que menys prenen saigo.

0: tarda. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma, té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: Este viernes 25 de septiembre, ven vestido de blanco y vive una noche blanca en Bonagent, calle del Ferro 12, Santa Catalina. Cena, música en vivo con Sebastián y muy buena compañía. Pamboli, bebidas y postre incluidos, todo por solo 14 euros. Las fas limitadas. Reserva ya al 971 45 25 15 y nos vemos en Bonagent.

0: sóc una Lluïsa de Llorito.
1: Som de Vallbre de Maria de Salut.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Què vols, tu meu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En en Pérez li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el polígamo?
1: Ei!

Fondes de Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu. Tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu. Obert d'avui des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Així és, ja han tornat els bunyols. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Amb Miquel de Rafal.
0: Qui hem d'escoltar?
1: Pues mira, una cançó de Kraftwerk que se titula The Telephone Call.
0: A qui la dediquem?
1: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, per tothom que m'ho escolta, per la Maria de Petra, la Nàpia de Sant Oliva, l'Ines de les vostres columnes, i bon xac de la setmana. I avui hi ha programa de baixa.
0: No, avui estan descansant.
1: Teniu vacacions encara, no?
0: Sí, ara sí.
1: Ben fet, Ida.
0: Gràcies.
1: Adéu,
0: bones tardes.
1: Bona tarda,
0: mano. Anem a ser ràpida i tornem ràpidament.
2: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Pon Sarrápita. Panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Pon Sarrápita.

0: ¿Qué tal, mi querido Manu Blanco? Aquí tu amiga Shaila Durcal, mandándote un beso enorme. Ya sabes que te quiero mucho y espero que tus oyentes estén disfrutando. Os quiero mucho, un beso.
1: Este viernes 25 de septiembre, ven vestido de blanco y vive una noche blanca en Bonagent, calle del Ferro 12, Santa Catalina. Cena, música en vivo con Sebastián y muy buena compañía. Pamboli, bebidas y postre incluidos, todo por solo 14 euros. Las fas limitadas. Reserva ya al 971-45-25-15 y nos vemos en Bonagent.
2: Així que ja ho saps, allà, a Santa Catalina.
3: Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
4: Hola, bones tardes.
3: Amb qui xerrem?
4: Inés, Francisco Luna.
3: Què has d'escoltar, Inés?
4: Hem d'escoltar Per Azúcar Moreno, Tus Ojos Bandido.
3: A qui dediquem?
4: Em la dediquen a Nati de Son Oliva, quan sempre que la veig un poc més animada. En el Miquel Despertitxol, en el Joano, en el Matías i la dona, el Tolleric, i no sé si deia qualcú.
3: Molt bé, i d'hora petit de posa.
4: I a tu, si t'agrada.
3: Sí que m'agrada, sí que m'agrada. Te saps que més m'agrada.
4: I a la Maria de Tolleric, au.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies. Gràcies, bones tardes. Adéu.
2: Encara me'n record quan varen representar a Espanya a Eurovisió, les dues morenotes, que varen perquè eren directe, i varen començar l'actuació a Eurovisió amb aquesta cançó, que va ser una passada, la posta en escena, i així com varen començar, al cap d'uns moments, varen aturar i tornar a començar de bell nou, perquè no havia començat centrada musicalment, xerrant, com tocava. I varen quedar en una bona posició, sí, sí. No sé si varen quedar quintes o sextes. Molt bé. Que en Matías i Miquel té festa cada dissabte vespre. Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollats.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: A Montuïri, en sa família Febrer. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: La Margalida de Campanet.
2: Què hem d'escoltar?
3: Pero a tu lado de los secretos.
2: Gran cançó. I a qui la dediquem?
3: La vull dedicar a la Mercè d'Esmolinar en el dia del seu sant. Que ho passi molt feliç, que tingui molta salut i per molts anys. Gràcies, Manu.
2: Molt bé, gràcies. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: I de ser, ja ho sabeu, avui donaven molt d'anys a totes les Mercès, a totes les Merches i Mercedes, Merceditas. ¿Por qué no te acercas este sábado aquí a Matías y Miquel? Que en Matías y Miquel Now presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20.
4: Hola a todos, soy Álvaro Quijo del grupo Los Secretos. Quería enviar un saludo a todos los oyentes de Radio Murta, en especial a Manu Blanco, que lo conduce, y un abrazo para todos. ¡Viva la música! ¡Hasta pronto!

0: gràcies.
1: Moltes gràcies, bones tardes.
0: Sí, molt bones tardes.
1: Bones tardes.
2: No vos estranyi, ja sabeu que els videoclips se veu per YouTube, també a Canal 4 Televisió, i no vos estranyi, no vos estranyi, que aquest dissabte la ballem a Cipòdrom Son Pardo.
3: Soy Leslie, cantante de los T-Rex. Un saludo bien fuerte a Radio Mursa para todos los amigos y amigas que nos estáis escuchando. Felicidades. Muchas felicidades a todos.
4: Cipòdromo de Son Pardo es vesteix a gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a Cipòdromo de Son Pardo.

0: Soy Leslie, cantante de los T-Rex. Un saludo bien fuerte a Radio Mursa para todos los amigos y amigas que nos estáis escuchando. Felicidades, muchas felicidades a todos.
1: Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapo Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapo Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a Hipòdromo Sant Pardo.
2: Així és que se vora los feos. Què te pareix? Aquest dissabte l'hauríem de fer. L'hauríem de fer amb aquella gent tan guapa que hi haurà si Padrón Son Pardo.
3: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
4: Hola, va, tal, Manu.
3: Bones tardes, amb qui xerram?
4: Amb en Lluís de Manicó.
3: Què hem d'escoltar, Lluís?
4: Hem d'escoltar en Demi Rosos, Un Mundo de Més Niños.
3: A qui dediquem?
4: Per tant, que m'escolta, especialment, el meu opinat, l'estim principal meu, aquí escoltar d'un pas de Múrgia. Perquè avui fa un dia molt guapo per Manicó.
3: Molt bé, i d'hora mateix bueno, posa'm.
4: Molt bé per tot i bon dia de setmana per tothom.
3: Gràcies, bones tardes.
4: Vale, bones tardes.
2: Morenam en Escoll d'en Rabassa.
1: Los domingos vuelven a tener sabor a fiesta. A partir del domingo 13 de septiembre, el Club Escoy en Rabastas Torres os espera con música, buen ambiente y pan boli para todos. Así que ya sabes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, baile y cena. Ven a mover el esqueleto al Club Escoy en Rabastas Torres. ¡Te esperamos!

0: compren pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
1: I del Centre Dental de Barón de Pinopar, Ràdio Murtes, 88.4. Una altra cridada, bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb aquí xerram.
2: Són Neus de la Pobla.
1: Què hem d'escoltar, Neus?
2: Però t'he demanat que me posessis una sartela d'en Francisco, sé que a tu t'agradi.
1: Molt bé. I a qui ho dediquem?
2: Bueno, en primer lloc te la dic a tu i tota la teva família. A la meva amiga Francisca, que ha vengut, que faig una randa de bolillos, ella està més que jo, perquè no m'anava molt bé. Saps que són bolillos?
1: Però de lo que se diuen encaje de bolillos, que és de remiendos, de remiendos,
2: ¿sabes? Encaje de bolillos que se fan amb uns palitos, per dir de qualque talla.
1: Sí, sí, sí.
2: Fem una rendeta, posem bues i seguim.
1: Bous, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I a algú no li dedica a ella perquè li agrada molt aquesta cançó, o aquesta cançó a un Francisco li agrada molt. I, bueno, i després, pues, com sempre, anem a dir de Palma, anem a Son Oliva, la senyora Francisca de Menorca, el senyor Tomàs Navarro, i tot el que escolti que li agradi. I moltes gràcies a tu, Manu.
1: Moltes gràcies. Adéu, bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. I de... Sí, sí, sí, sí. Vinga, tornem a Montuïri i som aquí en directe.
3: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talguides, sembrant futur des de 1910.

Des de 1969, es cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a sa carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Aquest dilluns, Xarop de Manacor vos convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Collars de perles. Perquè recuperin la seva lluentor, no hi ha més que submergir el collar dins un pot amb aigua de la mà. Pesqueu-lo després de 10 minuts i aixugueu-lo amb un pedaç. Veureu com pareix un altre.

Mig som Jaume Sureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

0: ¡Dale!
1: Coneguem els nostres dites i refrains. Aigua d'agost, mel i most. Les aigües d'aquest mes són beneficioses per als ceps, els quals donen força.

0: soy Alex de La Cabana.
1: Som Vial de Sant Jotria.
2: Són Cati de Manicoi.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...